0: pues bueno, mireu com ja fa quasi un segle i encara està el seu repertori en marxa. I és una d'aquestes persones, no?, tan, tan espectaculars que hem tingut que pràcticament no se coneixia. Yeah. I al fer la investigació que ferem d'ell, pues, van decidir que ho vam traslladar a les Corts Valencianes, a una iniciativa de les Folies, perquè se celebrara el 2 d'agost, el dia de la dansa tradicional, pues, per a tindre repercussió, per a tindre un poquet de nomenar en els, en, pues, en els programes de ràdio, en els programes de televisió.
1: I coneixen per la història, també. Claro.
0: Claro, claro, claro, sí, sí, sí, per a conèixer un poc la història. I a partir d'ahí, pues, en guany que se celebren 5 anys de que les Corts Valencianes aprovaren el fet de ser, pues això, este dia tan nostre, pues hem volgut fer un homenatge a les antigues balladores, que queden poquetes, però encara en queden, de Carcaixent, i anem a fer una actuació homenatge-festa, va ser un híbrid de totes aquestes coses, en un hort històric de Carcaixent, un hort modernista, espectacular, que ens ha cedit la seva propietària, hort de Huerto Rivera, i la veritat és que esperem que sigui una cosa molt xula i que, bueno, que serà una coseta curteta perquè fa calor i després pues, veurem, parlarem, menjarem i no sé, estarem junts, no? Un poquet també
2: sí,
0: per...
2: Sí.
0: Per
2: no
0: és que vosaltres
1: se dediqueu tant a ballar com a investigar, eh? Vos ara també a investigar
0: sí,
1: i a acostar-nos part
0: claro,
1: de la història que moltes
2: claro,
1: no coneixen.
2: Mantindre el llegat, no? També.
0: Clar, i perquè saps què passa? Que hi ha moltes coses que cal recuperar, hi ha moltes peces sí, musicals de ball que cal recuperar i és de veres que també la gent major, pues, pues se va acabant i llastimosament i se veiem ara, pues, en les últimes persones, no?, que queden pues de 80, 90 anys, que encara han conegut pues moltes d'elles aquesta tradició, no?, de primera mà. I mira, anem a presentar els balls que pròpies dones mos ensenyaren.
1: Ole.
0: Vull dir que és molt xulo, vull dir, tindre allí la dona que t'ho ensenya i poder-ho ballar i explicar un poc el que feia la dona i a veure si alguna d'elles encara pues, se tira al trapo. Sí.
1: A mi és que lo que sí que me al·lucina en els últims anys pa casí, i no molts, és la quantitat de gent que balla, no? Que vol el folclore valencià, sí. que balla, que, bueno, ja ves les dansades de la Verge, no? Sí, en València, llavors visc milions de vegades la quantitat de gent que vol participar, ja no cap. Antes era difícil,
0: ja
1: era difícil trobar-ne, i ara és impossible, gràcies a Déu, no, Xavi? Perquè al final, quantes falles en València tenen el grup de ball propi ja, que això crec que és molt bonic,
0: clar,
1: no?
0: Sí, sí,
1: I quanta gent aposta jo ja per el folclore?
0: Clar, jo, mira, jo és una de les coses que estic superagraït, i és que la festa fallera s'ha fet segues les danses, també, eh? Vull dir, perquè jo que vaig començar en els anys 80 a ballar, bueno, en el 89.
1: Són els 90, són els 90.
2: Sí, home, sí, ja entra dins.
0: Però que... Clar, que la gent, en aquest moment no n'hi havia gent, pràcticament ni en els grups.
1: Que va.
0: Vull dir, eren molt poquets, jo vivia a Meliana, soc de Meliana, com saps, i allí n'hi havia un grupet, un altre grupet en Montcada, un altre grupet... no hi havia pràcticament grups, estaven tots molt separats, i era una llàstima que hi havia molt poca gent. A veure ara el gust de trobar-te una dansa qualsevol en 300 parelles, perquè sí, vull dir... Està molt bé, vull dir, jo estic supercontent sí. perquè veig que té futur la cosa i que s'aguanta i que no... Tot el que s'ha treballat ha valgut per algo.
2: Exactament.
0: O sigui que... Sí.
1: Pues el diumenge estarem allà un rato amb vosaltres i feu un treball magnífic, no? Perquè al final també estudieu indumentària, perquè també, és que, clar, al final és ja no sols ballar, no? I ostres, tu, que perfecció,
2: sí,
1: no?
2: Sí, tota la cultura que hi ha al voltant, no? Perquè sí. si no es cuiden les coses, al final clar. Es perden, no? I és una alegria, la veritat,
1: no,
2: que hi hagi interès, sobretot per la gent jove.
1: En els llibres d'història, igual el primer sorpreso sou vosaltres, diguent, ostres,
2: sí.
1: i tal que hem trobat així, no? I això és bonic,
0: sí, perquè, mira, diumenge portarem una estètica un poquet diferent, és pareguda a la de València, però té algunes coses diferents, pues són aquestes coses que han passat moltes vegades, que clar, que el traje de valenciana venia de València, vull dir, se creava en València i arribava als pobles també i se reinterpretava, con lo que passa avui també en dia.
2: Uh-huh.
0: I anem a portar un toc molt local, una cosa més local, i que jo crec que pot fer gràcia, perquè és diferent, no estem acostumats encara a veure això, i tant en xis com les xiques, no? Hi ha un toque que jo crec que pot fer molt xulo i també pues, tornem a mostrar-hi

0: indumentària, pues, la tornem a ensenyar, pues, jo crec que això està molt xulo perquè al final pues, lo que estem fent és recuperar-nos, no? Nosaltres, la nostra identitat, vull dir, tot el que puguem.
1: Pues res, mestre, que feu un treball magnífic, i això sempre és bonico, i a banda és que dona gust veure-vos, no? Perquè sí. És un espectacle, ja forma part d'espectacle, ja no és el ballar i tot el que porta alrededor i de més, així no què. És que n'hi ha gent que ja és, ja sou la Coca-Cola, també. Que la Coca-Cola és veritat, sóc com la Coca-Cola. La gent diu, cuidao, que t'heu fent marca. Les folies, és veritat, no és fàcil. Jo, avui en dia, en les redes socials i en tal, la imatge és molt important, Xavi, tu. El voto la cuideu molt i fer marca és molt important. I les folies ja no soles un grup de ball, és una marca. Quan parles de les folies, dius, ojo, no? I entonces, això porta molts anys de treball, ho heu aconseguit. Tot el món volguera ballar en molta gent volguera ballar en folies i al final dius, ostres, s'han fet una marca. Jo sempre ho comparo pues, amb alguna falla que dic, és que ja, més que una falla és una marca, no? I això és important per aconseguir, Xavi, o sigui que aquestes coses porten moltíssims anys de treball per aconseguir-ho,
0: Clar, sí, nosaltres vull dir, treballarem des de fa anys en fer això, en fer-ho bé, en fer-ho, intentar fer-ho el millor possible i també creem-nos pues, una marca, una imatge pròpia. I la veritat és que estem molt contents perquè hem vist també la resposta de la gent que li ha agradat el nostre producte, vull dir, que sí, que hi ha gent que diu és que esteu de moda, i jo dic, bueno, sí, estem de moda perquè treballem també.
2: Exactament.
0: També un poc, vull dir, perquè, sí, no perquè també treballem, no? Claro. I estem intentant pues, fer-ho el millor que podem, vull dir, que és una cosa de les que jo sí que estic pagat és de la gent de folies que 60 membres pues, estan ahí currant-se-ho sempre i tenen ganes de fer i això és molt important.
1: Pues res, amic, et ponem per Carcaixent. Una abraç,
2: sí.
1: Mestre.
0: Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies.
2: Xavi. Adéu, Xavi, adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu, un beset. Adéu, gràcies.
1: El 3 d'agost, i a més ho fica en el llibre en mayúscula i en gran, en Dolores, caca de la vaca. Cagar de la vaca. És el 3
2: al final tindràs que participar, no, no pot ser.
1: N'hi ha més por. No,
2: home, sí, la majoria dels que fan bou, sí.
1: I en Teulat tens, mira, en Teulat tens 8 teatres i l'orquestra La Tribu, en Serra, Trasllado del Sant, en Penyíscola, música antiga i barroca, que segueix el certamen de música antiga i barroca, en Gata n'hi ha Despertar, Bous a banda. Això m'ha fet molta gràcia. Semifinals de la eliminatòria del Campionat Mundial de Truc. Calla! No puedo fer un campeonato mundial no convidarme a mí. Si algú de gata, conego algú de gata, per favor, per l'amor de Déu.
2: Ja m'ha estat mundial, espera ahí,
1: Que bona està la gamba allí també. Entra de bous en corda i infantil... No, corda infantil de Borredà. I festigata. Me mola mogolló.
2: Festigata, que bé sona.
1: En Turisme a Candalbaes, en Xati va anar a presentació de la Reina de la Fira, el Festival de Bandes de Música, en la Vila Xollosa, acaben avui en el desfile infantil de carrosses, en Almoradí despertar, entrar de bandes... i a l'Entremora, en Dolores n'hi ha Doma, inauguració de l'Encengut i Varietets, Baquetes i concert en el Tien, inici
2: Varietets
1: de les festes.
2: Baquetes. Baquetes i Varietets?
1: És que no m'entenc de mollet, ara, claro. És que aquest llibre me l'he furtat, no fa cuidado, la Boroagenda. En el Tien, inici de festes, entrada de Murta i Verbena. En el Daya, nit de farolers, saps què és això?
2: Sí, és.
1: El meló, tu l'has fet alguna vegada?
2: Ah, pues no, pensava que era una altra cosa.
1: Jo entenc que és el meló, no? Que el meló que guides, tu saps el que és o no? Que és un farolet per tu? Un fanalet, un farolet?
2: Un fanalet.
1: El mateix? No és guidar un meló i ficar-li dins un...
2: No, jo pensava que eren els farolets estos de paper normals.
1: Va, això no és una mida de farolet.
2: Jo
1: entenc que és el meló, el que el guides... Bueno. No he vist això mai?
2: No ho he vist
1: mai. El guides, fas dibuixos, fas calaveretes tal, i fiques un...
2: Com les...
1: Les
2: carabasses?
1: Sí, però molt més en els melons.
2: Sí, home...
1: I si són bollos, millor encara. Aquesta de regal. En Aldaya, ni de faroleig, espectacle amb Gisela. Saps que Gisela, la de OT? Pues sí, Gisela, que fa una noche encantada. En Sagunto, en el port de Sagunto, inauguració del recinto ferial, que demà ja comença, vull inaugurar el recinto ferial, i a carreguen de bombo. I Tecnoflamenco.
2: Tecnoflamenco.
1: Té bona pinta, eh?
2: Sí,
1: té bona pinta de Tecnoflamenco,
2: Esta nit. Alejandro ja te l'entra.
1: En Benitatxell, entra de Bous, en Calpe, Bombardeo Aéreo, Crida i DJ Barrera i Fercho. I en Xaló, n'hi ha Raspall i el grup Pacific Blue i Nid de Rock. I en Sollana, la Festa de l'Arròs.
2: Toma ja, és que...
1: Si portes algun tenen aquí totes les dies i no és de
2: voràs. És impossible triar, mare meua, la Boroagenda.
1: El xiquet del port, que barbaritat.
2: Bueno, y algo más, no, te dices algo. Sí, que avui mon anem a dinar a Borja Azcucia, claro que sí, en calle Almirante Cadarso, número 16, una paelleta, ¿no? Una paelleta. Hombre. Y I avui sí que sí, el postre, claro que sí, sí, que nos trae frutas bollo, porque quiere que este verano, pues claro que sí, nos quedemos con lo bueno, bueno, disfrutando de su melón, que está riquísimo, y de su sandía, pues tan espectacular, que ha sido reconocida con ese sello, el sello sabor del año, claro que sí, o sea que hoy tenemos el menú completo, Boro, y ya está, porque me voy de vacaciones, y el lunes, pues le cuentas más a nuestra compañera Bego.
1: Ay, que tú ya no estás.
2: Claro, no, yo me voy de vacaciones, tres semanitas, a disfrutar de todas estas fiestas que me has contado, es que claro, me lo has vendido también.
1: ¿Cuántas
2: te
1: vas?
2: Pues tres semanitas me voy de desconexión.
1: Para tus la vida.
2: Sí, pero bueno, más de uno Valencia sigue con nuestra compañera lunes Begoña Perpiñá y con nuestras compis también Laura, Silvia y Carol para contarles pues todo lo que pasa en Valencia, todo lo que pueden hacer este verano y pasarlo en grande un ratito. Así que nada, que sean muy felices, que pasen un buen fin de semana y un feliz verano para todos. Adiós.

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: L'incendi de Vall d'Uixó segueix actiu però amb bona evolució segons les autoritats. Bona vesprada. La novetat d'este matí és que ja poden tornar a casa 2.400 veïns d'alguns municipis afectats. Ara anem amb l'última hora i contem més notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: L'incendi forestal, com dèiem, de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement i podria quedar estabilitzat al llarg d'este divendres. Durant la nit, els equips han repassat el perímetre i avui treballen per a consolidar-lo i apagar els punts calents. Pendent com cada dia des del seu inici sobre el terreny de l'evolució del foc està Juanjo Tobar. Juanjo, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Núria. La millora ha permès alçar part de les evacuacions. Uns 2.400 veïns d'Ain, Tales, l'Alcúdia de Veo, Artesa i les urbanitzacions de Betxí tornen avui a casa, mentre que els prop de 3.000 evacuats d'Eslida i Artana continuen pendents de la decisió del Secopi a les 5 de la vesprada. L'alcalde d'Artana és Benjamín Cabedo.
4: Los vecinos pues se encuentran un poquito más animados, ven un poquito más de esperanza, ven que la cosa va mejorando, pero también entienden que la situación todavía está siendo un poquito comprometida y hasta que las autoridades, o en este caso la dirección de emergencias, no tome la decisión de poder regresar a nuestro pueblo, pues no lo podemos hacer. Estamos seguros que en breve ya podremos dar la noticia de que podamos subir. Ojalá.
3: La Generalitat assegura que la qualitat de l'aire és bona i que tots els municipis realotjats disposen d'aigua potable. El dispositiu manté més de 17 mitjans aèris. Segons el director de l'operatiu, Fernando Pérez, ja no hi ha fronts actius i l'objectiu és donar-lo per estabilitzat.
5: Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otras, que es lo que estamos trabajando. El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no, y en un principio es lo que vamos a dedicar a las labores de extinción hoy. Es el objetivo que tenemos hoy. Si no lo conseguimos hoy, será mañana.
3: El foc ha cremat ja més de 9.500 hectàrees i un 12% pertany al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: Gràcies, Juanjo, per aquesta connexió com cada dia en directe. Quant a la investigació, la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, ha ratificat que la Guàrdia Civil ha identificat dos focus diferenciats en temps i en espai en l'incendi.
6: Se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, cercano a los barrios que se desalojaron detrás del barrio de Belcaire. En esa línea de investigación es en la que está trabajando la Guàrdia Civil a través del SEPRONA.
1: Mentrestant, la Generalitat ha activat una línia d'ajudes per valor de 67 milions d'euros per als veïns afectats de l'incendi. Ho ha anunciat este matí el president Juanfran Pérez Llorca. Ajudes directes, més vigilància i un pla de reforestació. Seran 12 milions d'euros en ajudes directes, 5 milions per ajuntaments i regants, 200.000 per consistori i 50 milions per a préstecs bonificats. Lucía Peris.
7: En el cas de les ajudes directes es contemplen en altres 20.000 euros per pèrdua de vivenda habitual, 2.000 per als que ja han perdut vehicles i fins 1.000 per a autònoms i comerços minoristes.
8: Ayudas directas gestionadas con urgencia y sin papeleo para atender necesidades que hoy son igual de urgentes. Todas estas ayudas, que son las primeras que lanzamos, podrán solicitarse a partir del 10 de agosto, porque entenderán que es necesario dejar un tiempo para evaluar el alcance de los daños.
7: Pérez Llorca ha avançat, a més, un pla integral de reforestació i un reforç en la prevenció i vigilància.
8: Tot fa indicar que aquest incendi ha sigut intencionat i per això hem de continuar reforçant la vigilància per a perseguir els desalmats que es decidissin atentar contra els nostres boscos. A dia d'avui, més de 790 persones treballen a la vigilància dels nostres boscos. Però de manera extraordinària, anem a reforçar en més de 118 vigilants addicionals amb una inversió de 1,1 milió d'euros per a lluitar contra els piròmans que peguen foc a la nostra natura.
7: El cap del Consell ha destacat

0: la coordinació entre administracions i s'ha compromès personalment, ha dit, a involucrar-se en la recuperació.
1: Més coses, les organitzacions ecologistes reclamen un gran acord polític i social contra l'emergència climàtica. En concret, des d'Acció Ecologista Agro insisteixen en la necessitat d'escometre un canvi profund en les polítiques de prevenció d'incendis forestals. Andreina Pietri.
2: Demanen des del col·lectiu que s'apliquen mesures específiques en cada zona perquè no totes asseguren o prenen les mateixes causes. Carles Arnal és portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista.
3: Cal tindre una estratègia específica per cada una d'aquestes causes, dotar-la econòmicament i aplicar una normativa adequada i avaluar l'eficàcia.
1: I la Unió Llauradora ha denunciat els continus retards en la retirada, diuen, d'animals morts de les explotacions ramaderes i reclama una actuació urgent de la Conselleria d'Agricultura, Alejandra Carrillo.
4: L'organització assegura que en les últimes setmanes s'han multiplicat els casos en els quals la recollida dels cadàvers supera les 72 i fins i tot les 96 hores des que se comunica l'avís. Una situació que adverteixen s'agreuja especialment durant les onades de calor. Considera que no es tracta d'un problema puntual, sinó estructural, i recorda que correspon a la Conselleria supervisar el correcte funcionament del servici. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
5: I un dèficit de gestió, i exigís a la Conselleria d'Agricultura que assumisca el control del servei. Des de l'organització reclamem una supervisió efectiva de la Conselleria davant d'un retras que especialment en les onades de calor pues, posa en risc la sanitat animal, la bioseguretat de les explotacions i l'activitat diària dels nostres ramaders.
1: El ple de les Corts ha aprovat avui la llei de mesures fiscals, la que acompanya els pressupostos que es van aprovar la setmana passada. I avui de nou, la norma ha tirat avant amb els vots a favor de PP i Vox. L'han rebutjada PSPB i Compromís.
2: S'inclou a través d'esmenes el concepte de prioritat nacional impulsat per Vox. Això en la pràctica suposa que per accedir a ajudes socials i a vivenda es demanarà un període mínim de vinculació o empadronament.
1: I continua la instrucció per la Dana de 2024. Avui ha declarat com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, qui ha determinat que a partir de les 5 de la vesprada del dia de la riuada van tallar el pont.
0: L'alcaldessa ha explicat també que des de l'Ajuntament avisaren per megafonia als veïns perquè pujaren als pisos superiors davant la situació que s'estava vivint i que sobre les 12:30 va rebre una telefonada de la delegada de govern Pilar Bernabé preguntant per la situació de Carlet davant les fortes pluges que estaven caient des de les 6.
6: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
1: Per a una persona que necessita equips elèctrics que mantinguin les seues funcions vitals, un tall de subministrament pot suposar un greu perill. Davant d'esta situació, el Comitè d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat ha remès al Ministeri de Sanitat un escrit amb 19 al·legacions al projecte de Reial Decret.
2: El president del CERMISEUB, Luis Baño, insisteix en que persegueixen que la futura norma no es limita a definir l'electrodependència, sinó que articule garanties comunes, accessibles i operatives per a protegir la vida, l'autonomia personal i la permanència segura de les persones.
7: La seguridad de una persona electrodependiente no puede depender de su código postal, de la organización interna de cada territorio ni de la capacidad de su familia para abrirse camino entre trámites. Queremos una protección previsible, coordinada y efectiva cuando más se necesita.
1: Y a las 3 de esta vesprada, la Dirección General de Tránsito posa en marcha el segundo dispositivo de la operación especial de estiu. Según la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, buena parte de los desplazamientos se farán incluso en carreteras valencianas.
8: En la Comunitat Valenciana, más del 25% aproximadamente de todos los desplazamientos que se producen en nuestro país.
1: I demà arrenca Sagunt una nova edició del Sagunt a Escena amb la representació de la comèdia El Narciso en su opinión en el Teatre Romà. Onda Cero, Sagunt, Sergi Beltrán.
9: El festival es prolongarà fins al 23 d'agost i comptarà amb grans noms com Coque Maya i Estrella Morente, a més de propostes com l'òpera Original Greek, la versió de La Dama Boba de Lope de Vega o l'espectacle de la valenciana Sandra Montfort. A més, el programa s'estendrà per diferents espais de Sagunt i Port de Sagunt amb l'Off Romà, que oferirà 11 propostes de creació valenciana gratuïtes i a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles itinerants.
1: Ahí tenen eixa proposta cultural. Pel que fa a l'oratge, juliol s'acomiada avui amb calor i arriba agost, demà dissabte, amenaçant amb tempestes acompanyades de granissa a la vesprada, sobretot en el nord de Castelló, sud de València i Alacant. Temperatures màximes en general sense massa canvis, entre 31 i 32 graus de mitjana i mínimes un poc més altes, fins a arribar als 24-25.